0: Con 674 tonelades de vidre reciclat. 674 tonelades de vidre. En comparació, l'any anterior, diguem, xerrant des del 2025. O sigui, han crescut un 17% més.
1: Ja.
0: Això són bones dates. I reitero, hem de continuar amb això.
1: Bueno, quins criteris especials segueix l'organització d'aquesta de donar les banderes verdes? Quin criteri segueixen exactament? Només el nombre de vidre reciclat o qualque cosa més?
0: No, bueno, en aquest cas estic xerrant de vidre. Estic xerrant de vidre i en aquesta nova edició són només els hostalers galardonats com a hostalers sostenibles.
1: Sí.
0: De los que disfrutaran d'una exclusiva, per exemple, disfrutaran d'una exclusiva masterclass, una degustació de versió de plats a càrrec del xef Andrés Torres,
1: sí,
0: distinguit amb una estrella Michelin, una estrella verda Michelin, va ser guanyador del Basket Cuiner World Prize 2024. A més, compta amb una sol Red Sol durant la jornada de desprestigiós cuiner compartida amb una visió de sobre sostenibilitat de l'alta cuina,
1: sí,
0: i una filosofia d'aprofitar el que rebem i de qualque manera devolver el que ens sobra.
1: Uh-huh.
0: Promovent la sostenibilitat, evidentment promovent la sostenibilitat local i cultivant ingredients directament dels restaurants i el que se pot cultivar, el que adquireix dels veïnats en col·laboracions.
1: Jo ara te faré una pregunta personal. I tu, si me vols contestar a nivell personal, a part de regidor de Medi Ambient del CUDI, però...
0: Sí.
1: S'està parlant de relacionar el canvi climàtic amb la contaminació, però jo som d'esperar, si pens, que ara se contamina menys que mai, se recicla més que mai, les energies renovables, les verdes, més que mai. Tu com ho veus en això, com a regidor de Medi Ambient?
0: Bueno, ja te puc dir així a títol personal de que, bueno, te xerraré el que jo m'he trobat. Jo,
1: sí,
0: quan vaig entrar, estic xerrant 2023, me vaig trobar, pues, el que han tingut sempre, un contenedor verd en el carrer, on la gent, pues, abocava tant el vidre, el cartó, els envasos, en el final tot anava en el mateix puesto,
1: sí,
0: el reciclatge era zero, era nul, a partir del 2023, entre, bueno, Govern Balear, la Comunitat Europea, pues, mos han tingut que parar les piles.
1: Sí.
0: Ja vos he dit abans que tenim fins dia 2030 per arribar a un mínim d'un 50% de reciclatge.
1: Sí.
0: Que hem de, per això, reiter, hem de conscienciar sobretot els nostres nins, que són els que realment... tal. Entonces, ha hagut un canvi.
1: Però hi ha una intenció per part de tots de reciclar i de millorar.
0: Molta gent implicada, moltes administracions, sobretot, ajuda.
1: Correcte. Paco Rodríguez, regidor de Medi Ambient, molta sort i moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Salutacions de del CUDI.
0: I gràcies.
1: Gràcies. La 1 y 28 minutos, sigues en Mediodía Cope.
2: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
3: Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia. Este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan...